penso que tot això ha passat gairebé sense mi. Vull dir que ja ha passat. Vull dir que el temps passa, que el temps vola. Però hi ha alguna cosa que el temps no pot, malgrat la seva capacitat destructora, anul·lar. I són els bons records, les cares del passat, les hores en què una ha estat feliç.